nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

Et prometo un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses. O la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.